0: pedían la dimisión de la consellera de Educación, Esther Niubó. A esta hora también está previsto que salgan diferentes columnas desde varios puntos de Barcelona que culminarán en una gran manifestación en el centro de la ciudad. Movilizaciones de los docentes después de su rechazo al preacuerdo de mejoras laborales con el Govern. A partir de esta hora, la titular de Educación se reúne por separado con los sindicatos que sí avalan el pacto.
1: Gracias. En Valencia, los sindicatos y la Generalitat retoman los contactos a partir de este mediodía. Algo más, un nuevo ataque ruso contra los alrededores de Kiev, de la capital de Ucrania, contra una fábrica de alimentos lácteos para niños, ha matado al menos a 4 personas. Se suman a otros 3 civiles muertos esta madrugada por bombardeos en Dnipro, Zaporilla y Jersón. Rusia mantiene su ofensiva, desoyendo la propuesta del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que este jueves, en una carta abierta a Vladimir Putin, el presidente ruso, le ha ofrecido negociar el final de la guerra en un cara a cara y un alto el fuego mientras dure la negociación. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha rechazado la tregua, cree que no es necesaria para sentarse a hablar. 10:04 de la mañana, 9:04 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
0: A Catalunya continuen les mobilitzacions dels docents. El Departament d'Educació ha convocat avui a USTECA a una reunió per continuar negociant, però el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació s'ha queixat al Cafè d'Idees de Ràdio 4 de la negativa del sindicat a assistir-hi. Ignasi Jiménez creu que els representants dels treballadors tenen un problema de legitimitat després que els professors hagin refusat el preacord pactat amb el govern.
2: Des de les organitzacions sindicals tampoc no tenen clar quines són les propostes, les mesures, les reivindicacions que en aquest cas el col·lectiu, doncs, a través d'ells han de trametre, en aquest cas el departament, per continuar seient.
0: La secretària general d'Ensenyament de la CGT a Catalunya ha criticat el Cafè d'Idees de Ràdio 4 les paraules del secretari. Laura Gené es queixa que, a diferència d'USTEC, a ells no els ha convocat ningú i que sí que tenen molt clar el que volen.
3: El no no és un no difús, no és que no sapiguem què implica aquest no. Aquest no és molt clar. No estem d'acord amb aquest preacord perquè això no va de sous, això va de que cal un canvi estructural dins del sistema educatiu de Catalunya.
0: D'altra banda, des d'USTEC, Andreu Mumbrú considera que tot plegat és responsabilitat de la conselleria. Sembla que no podem escoltar aquest tall.
4: Diguéssim que el resultat de la consulta que interpel·la és el govern. Qui té un problema, sobretot, és el govern. El missatge de 40.000 docents que diuen que aquest marc de negociació que havia proposat el govern i aquesta proposta de preacord, que és la que el govern ha fet possible i ens ha bloquejat la possibilitat d'avançar en gaires més temes i el no atendre totes aquestes altres necessitats, ha estat una responsabilitat del govern.
0: Hi ha pocs dies perquè el papa trepitgi Barcelona, continua el malestar per com el pontífex farà servir la llengua catalana. Diversos expresidents de la Generalitat, com Jordi Pujol, Artur Mas o Carles Puigdemont, també del Parlament, i algunes entitats com el Barça, Òmnium o l'ANC, han signat una carta adreçada al papa en què defensen la identitat i la llengua catalanes. És tot des de Catalunya. Molt bon dia.
5: Radio Nacional de España. La radio por delante. Juan Ramón Lucas.
6: Cada mañana bostezas, amenazas al despertador.
5: Las mañanas de Radio Nacional con Juan.

0: después de dar positivo en cocaína, Jesús Lomenchar.
1: Un menor de 21 meses permanece ingresado en un centro sanitario de Jerez tras haber dado positivo en cocaína y presentar síntomas compatibles con síndrome de abstinencia. El menor fue localizado en un piso que se dedicaba a la prostitución en el curso de una operación en la que se ha desarticulado una organización que captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad de otros países para obligarlas a prostituirse. Hay dos detenidos y se ha identificado a 8 potenciales víctimas. Según informa la comisaría, la investigación ha determinado que las víctimas contraían una deuda de hasta 5.000 euros por su traslado y que además debían entregar el 50% de los beneficios obtenidos mediante la prestación de servicios sexuales.
0: 11 y 4 minutos de la mañana, 10 y 4 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
2: A Catalunya, els sindicats educatius que s'han desmarcat del preacord amb el Departament d'Educació convoquen una nova jornada de vaga el pròxim 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat. Tot això mentre avui els docents surten a aquesta hora als carrers de Barcelona. Centenars de mestres tallen la ronda litoral a l'altura de la zona franca i prop d'un centenar estan fent una pedalada a l'AP7 i a la C33 a Granollers. Des de fa una hora, diverses columnes han sortit de diferents punts de la capital catalana. En una d'elles hi tenim la nostra companya Laura Hurtado.
3: Desenes de persones avancen en la columna de Gran Via que, juntament amb la de Sant Adrià del Besòs i la zona franca, es trobaran a Arc de Triomf per començar el recorregut fins al Parlament. Abans de començar la mobilització, els sindicats que s'han desmarcat del preacord han anunciat que el pròxim 9 de juny convocaran una nova vaga coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat. Així ho ha explicat David Canyo d'USTEC.
4: Avui hem convocat vaga, cridem també a la vaga el dia de la visita del Papa per bloquejar Catalunya també i, per tant, un missatge clar als docents i a les docents d'aquest país. No tenim cap mena de dubte que heu votat conscientment perquè voleu continuar aquesta lluita, voleu continuar aquestes vagues, que és el que necessita l'educació de Catalunya. Per tant, d'USTEC estarem al vostre costat fins a guanyar tot el que faci falta.
3: Avui estan cridats tots els docents de Catalunya en una nova jornada de vaga que arriba després que el col·lectiu hagi rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris i el govern amb un 65% de vots en contra i un 60% de participació.
2: I el líder del PP a Barcelona, Daniel Cirera, considera una excusa per part de Junts que instin Alberto Núñez Feijóo a anar a Waterloo a reunir-se amb Carles Puigdemont per negociar el seu suport a una moció de censura. Al Cafè d'Idees de Ràdio 4, Cirera considera que és una proposta impossible de complir.
5: Que vinguin a Waterloo i què tal? Això és no voler donar suport a aquesta moció. I buscar una excusa, des del meu punt de vista infantil, perquè no surti aquesta moció de censura.
2: Ara per ara assegura no hi ha converses entre Junts i el PP sobre la moció de censura. És tot des de Catalunya. Molt bon dia.
6: Radio Nacional de España. La radio por delante. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Radio Nacional de España. La radio por delante.
7: Faltan 6 días para que ruede el balón.
8: Tengo 47 años, estudié Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones.
9: Tengo 39 años, estudié Educación Infantil.
10: Yo estudié Ciencia Política en Colombia.
11: En España, más de 12 millones de personas han opositado, opositan o lo harán próximamente.
12: El método que usaba era el bonsai.
13: Memoria de Delfín, Arturo Martín Lafuente.
11: Con motivo del Día del Opositor, esta semana hablamos de ellos, de la generación O.
14: Que sepas literalmente lo que te están preguntando, porque es un examen.
13: Memoria de Delfín.
11: No se lo pierdan.
13: Los lunes a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias.
6: Y cuando quieras, en RNE Audio. Juan Ramón Lucas.

0: sus progenitores en 22.000 casos a ambos. Antes de su aprobación final, el texto tiene que pasar a la Cámara de Representantes probablemente la próxima semana.
1: 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
2: A Catalunya, com sentíem, continuen les mobilitzacions dels docents. A aquesta hora, centenars d'ells segueixen tallant la ronda litoral de Barcelona a l'altura de la zona franca i també talls a la C31 entre Sant Adrià de Besòs i Badalona. Alhora, prop d'un centenar de mestres estan fent una bicicletada a l'AP7. D'altra banda, les tres columnes de docents. Està previst que arribin a aquesta hora a Arc de Triomf, on ha de començar la manifestació unitària. A Tarragona són les assemblees de docents, és a dir, els mestres sense representació sindical, els que han convocat una manifestació al centre de la ciutat que aquesta hora talla l'accés a Tarragona amb la Nacional 240. Les assemblees de docents es mantenen prudents a l'hora de valorar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris, però demanen més, baixar les ràtios i, sobretot, més mitjans per a la inclusió. Escoltem Carlos Alcalde, portaveu de l'Assemblea de Docents del Camp de Tarragona.
3: És possible, bueno, no, que fos un error estratègic. Pensem que hi havia un moment de molta força al carrer, que ja havia sigut el 27 de maig, però bueno, en tot cas van tenir la bona voluntat de posar-ho a consulta de tots els docents i tot just això ha sortit que sí, ara hauran de replantejar la seva posició i veure que aquí el col·lectiu el que vol és anar per més.
2: I parlem de les conseqüències dels aiguats d'aquest dijous. El Primavera Sound tornarà a les entrades de la jornada d'ahir després que diversos concerts es cancel·lessin a causa de les pluges. En un comunicat, el festival explica que les condicions meteorològiques, amb pluges i ratxes de vent de fins a 80 km per hora, van impossibilitar que tinguessin lloc les actuacions de 5 artistes, entre els quals els caps de cartell, Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. Assegura que es va prendre la decisió per motius de seguretat, ja que els escenaris on havien de tenir lloc estaven més exposats a la pluja i al vent. L'organització del Primavera diu que es van seguir tots els protocols i subratlla que la resta d'escenaris van continuar amb la programació sense cap incident greu. Per cert, que aquesta hora ja s'ha restablert la circulació de la línia 3 de Rodalies, que estava tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, un cop s'ha resolt la incidència per la presència d'una braca va caure a la zona de vies. És tot des de Catalunya. Bon dia.
4: Radio Nacional de España. La radio por delante. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.

0: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
1: Con Susana Santolaya, Libros de Arena. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: No podía ser de otra manera. Llega mañana el Papa León XIV y tenemos libros para conocerle mejor. Por ejemplo, el de Juan Vicente Bo, que estuvo con nosotros, fue corresponsal y que nos contó detalles muy concretos, como que juega al tenis todas las semanas, ¿no?
2: Sí, es verdad, es verdad. Si queréis rescatar la entrevista que le hiciste, ya saben nuestros oyentes en RN Audio. Y además es una oportunidad porque, claro, con Juan Vicente Bo, pues él nos va a presentar a un papa que además es matemático, es teólogo, es jurista. Y él cuenta en el libro que afronta este desafío con el espíritu del misionero, que ha recorrido medio centenar de países como prior general de la Orden de los Agustinos, además de tener un profundo conocimiento del Vaticano. Este libro, en resumen, nos descubre no solo al hombre, sino también los retos, que esto es importante, las respuestas y los signos de esperanza de un pontificado llamado a marcar, como decimos, una nueva etapa. Es un libro muy interesante. Bueno, ya pudiste hablar con él. Yo creo que está muy bien este libro.
1: Vicens Lozano dice de él, el gesto que sacude, la reflexión que dialoga y la voz que clama, y clama desde el sur, ¿no?
3: Sí, clama, es un papa del norte, es norteamericano y es un papa a la vez del sur, y esto es una figura, digamos, muy necesaria en este siglo XXI. Lo hemos visto con este enfrentamiento de liderazgos que se ha producido con Donald Trump. Hasta entonces este papa ha sido poco conocido, no daba titulares a los medios de comunicación como daba el papa anterior. Reflexiona, dice prácticamente lo mismo que decía pues el papa Francisco, pero tiene otra forma de comunicar.
1: Sobre el papa Francisco, este seguro, Vicens, que lo tienes en el radar si no lo has leído, o casi seguro que lo has leído, El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas.
2: Sí. Susana. Es curioso este libro porque él estaba en mayo de 2023 en la Feria del Libro de Turín, estaba ahí Javier Cercas firmando ejemplares, y se le acercó Lorenzo Fanzini, que es el editor de la Editorial del Vaticano, y le propuso algo alucinante. Él se quedó alucinado. Le propuso viajar a Mongolia en un viaje oficial para acompañar al Papa Francisco y entonces escribir una obra sobre la experiencia. Podía escribir con absoluta libertad. Claro, Cercas le respondió, pero vamos a ver, ¿no saben que yo soy un tío peligroso? Que puedo escribir lo que me dé la gana y la puedo liar. Y entonces Fanzini le dijo, precisamente por eso queremos que seas tú. Bueno, pues nada, él empezó y le dieron, como digo, carta blanca para hablar sin vigilancia, sin censura, y habló con fieles, con curas, con secretarios, con mujeres de la Iglesia, con misioneros y, por supuesto, Carlos, habló con el Papa Francisco, porque él lo que quería, al final es que todo se queda en lo que necesitamos cada uno, él lo que quería era preguntarle al Papa directamente si su madre se reuniría con su padre tras su muerte. Se lo preguntó, pero no os voy a decir lo que le respondió el Papa Francisco, tenéis que leer el libro, pero está muy bien, ¿eh?
1: A comprar el libro y leerlo.
4: Esto me parece un missing link con la novela de Unamuno, de San Manuel Bueno Mártir, sí, ¿verdad? Pero al final ¿crees o no crees?
2: Ay, es verdad. Bueno, pues él ahí deja caer la respuesta.
1: También, bueno, el lado más oscuro y los lados de las víctimas, el lado de las víctimas también presente de alguna forma y orbitando alrededor de esta visita, como hemos contado hoy con el estreno también de una película que aborda de forma valiente todo esto.
2: Alberto
1: nos ha contado Íñigo Picabea. Todo esto también está en la literatura, claro, y está en los libros.
2: Claro, no podemos obviarlo. La literatura se ha hecho eco de algunos casos de abusos en la Iglesia. Yo os traigo dos libros. El fin de la inocencia, mi testimonio, de Juan Carlos Cruz. Es su historia siendo adolescente, cuando en su camino se cruzó el padre chileno Fernando Caradima. Este hombre falleció en 2021 a los 90 años. Se convirtió en el depredador sexual más famoso de Chile. En 2011, Caradima fue suspendido por el Vaticano, que también le ordenó llevar una vida de penitencia y oración, y no fue hasta 2018 cuando el Papa Francisco finalmente lo despojó de su condición de sacerdote. Y también Juan Carlos Cruz ha escrito Abuso y poder, nuestra lucha contra la Iglesia Católica, junto a otras dos víctimas de Caradima, Jess Hamilton y José Murillo, después de que el Papa Francisco se reuniese con ellos en el Vaticano hace unos años.
1: Y lo
3: Juan Carlos Cruz, por cierto, sí, gran amigo mío, que ha colaborado conmigo en todos mis libros sobre el Vaticano, con entrevistas, etcétera, y un personaje que ha sufrido muchísimo, sí, y que es un poco el representante, digamos, internacional de todas las víctimas.
2: Tiene mucho valor su testimonio.
1: Un asunto que, bueno, de momento en la visita no está programado ningún encuentro, de momento creo, con víctimas, pero
3: Ha habido encuentros con víctimas en el Vaticano, no en concreto, no, pero puede haber sorpresas. Exacto. Siempre hay sorpresas en la agenda del viaje.
1: Está todo medio al milímetro, pero esto seguro que trae una sorpresa. Y algo de ficción también, thrillers.
2: hay bastantes, ¿eh? Uf, y además es que te enganchas y no los puedes soltar. Os traigo los más famosos. El nombre de la rosa, por favor, de Umberto Eco. ¡Ey!
4: Bueno.
2: Un clásico.
4: Que además es filosófico. Sí. Con Guillermo de Baskerville, esa mezcla de Guillermo de Ockham y Sherlock Holmes.
2: Sí, sí. Ambientado, como saben nuestros oyentes, en la abadía benedictina en 1327. Asesinatos, también debates teológicos, filosóficos de la época. Fascinante. Los pilares de la tierra, venga, de Ken Follett. Aunque su eje es la construcción de una catedral, muestra el peso absoluto de la iglesia en la Inglaterra medieval, las intrigas, también no puedes parar de leerlo. Por supuesto, Carlos, El Código da Vinci, de Dan Brown, el famoso bestseller que popularizó teorías alternativas sobre la historia sagrada, el Santo Grial, el secretismo dentro del Vaticano. Y termino con otro libro.
4: María Magdalena,
2: es verdad. Y otro libro que se ha hecho famoso gracias a la película, Cónclave. Conclave. Sí. Estuvo nominado a los Oscar, ganó el Oscar, un BAFTA, Globos de Oro. Es una novela del escritor inglés Robert Harris sobre la celebración del conclave en el que se elegiría el próximo sumo pontífice de la Iglesia Católica. Un relato que yo creo que es muy veraz.
3: Sí, por supuesto, no, es muy veraz, pero yo tengo una crítica que hacerle a Conclave.
2: A ver, me encanta.
1: La hacen su
3: la crítica la hago en mi libro, porque he presentado varias veces forums alrededor de la película Conclave. La crítica es que olvida absolutamente las presiones exteriores que hay en la elección de un papa. O sea,
1: todo el misterio,
3: un diálogo fantástico, unos actores fantásticos, una puesta en escena maravillosa, pero yo creo que olvida lo que yo hablo en mis libros, sobre todo en este libro, en León XIV, Sombras bajo la cúpula, que cómo intervienen estos poderes exteriores para hacer posible la elección de un papa.
1: Es muy interesante.
4: Pero no crees que está metafóricamente, ¿no? Sí. En el momento en el que estalla las vidrieras, es una metáfora de ese poder exterior.
3: Sí.
4: Que...
3: Sí, por supuesto, metafóricamente sí, pero no revela los intrigos, no revela las operaciones que ha habido pues previamente.
1: Queda todo lo que hay fuera.
3: Que
1: estos días vamos a hablar, por ejemplo, con Monseñor Jordi Bertomeu, misión de alcance a la caza del dinero del sodalicio de la vida cristiana, un organismo considerado por el Vaticano como una secta. Eso daría para otra novela, eso daría para varias novelas. Pues le daremos recuerdos y le diremos que hemos leído su libro León XIV, Sombras bajo la cúpula, recomendado Vicenç Lozano, periodista, historiador, Roca Editorial. Vicenç, cuántas historias te guardas, gracias.
3: Muchas me guardo, pero muchas las cuento.
1: Muchas
3: yo
1: las
3: creo
1: cuentas.
3: Que son interesantes.
1: Gracias por hacerlo, hasta luego.
3: Gracias a vosotros.
0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Banyeres.
5: Bona tarda. Passant uns segons de 2:15, els mestres i docents avui tornen a la vaga i de forma unitària a tot Catalunya. Mobilització l'endemà del rebuig al preacord dels sindicats majoritaris i el departament, amb tres columnes que han coincidit a migdia en una manifestació a Arc de Triomf a Barcelona per arribar al Parlament. Anem fins al Parc de la Ciutadella per veure quin és l'ambient que a hores d'ara s'hi respira. Laura Hurtado, bona tarda.
6: Bona tarda. Les diferents columnes s'han agrupat a Arc de Triomf i ja han arribat al Parc de la Ciutadella per arribar a les portes del Parlament. Aquest cop la capçalera de la manifestació ha estat protagonitzada per docents sense banderes de sindicats en una tercera jornada de vaga unitària a tot Catalunya d'aquest cicle de mobilitzacions, després, com dèieu, del rebuig dels docents del preacord que el govern ha assegurat que tiraran endavant sense el suport del sindicat majoritari USTEC. Avui finalitza el calendari de mobilitzacions, però els sindicats ja han anunciat una nova vaga pel 9 de juny, quan arriba el Papa a Catalunya i comencen les proves Pau.
5: Gràcies, Laura. Doncs també han demanat als sindicats, al departament, que es reuneixi amb el comitè de vaga i no en la mesa sectorial, on també hi ha els sindicats signants de l'acord. És un dels punts pels que passa l'actualitat d'aquest divendres, però n'hi ha molts més. Anna Pujol, bona tarda.
7: Bona tarda.
5: Un de cada cinc testaments.
7: A Espanya es fa a Catalunya, un dels territoris europeus on més persones trien fer testament. Segons les dades dels notaris, l'any passat es van assolir el màxim històric amb 144.000. Ho explica la vicedegana del Col·legi de Notaris de Catalunya, Raquel Iglesias.
8: Es consolida la tradició del ciutadà català i la societat catalana de fer testament, es preocupa per la seva successió i escolleix aquest document que té, és assequible i que organitza la seva successió de la manera que cada un considera.
7: Les herències, en canvi, van a la baixa. L'any passat es van autoritzar 60.000 a Catalunya per l'estabilització de les defuncions després de la pandèmia. També van a la baixa la renúncia a aquestes herències, que el 2025 van fregar les 10.000.
5: Crida a donar teixits.
7: El Banc de Sang i Teixits de Catalunya fa una crida als ciutadans perquè deixin el seu testament vital, ja que les donacions de teixits no cobreixen les necessitats dels pacients. Ara, el document de voluntats anticipades de La Meva Salut ja permet marcar la casella específica de donant de teixits. Anna Vilarrodona és la directora del banc.
9: El problema és que no arribem a tot. És a dir, les necessitats són tantes i cada dia s'incorporen noves necessitats i noves tècniques quirúrgiques que fan possible que pacients que abans no es tractaven fan que s'incorporin més pacients.
5: Dia Mundial del Medi Ambient.
7: Es commemora aquest divendres amb els efectes del canvi climàtic i la necessitat d'impulsar mesures per fer-hi front al centre del debat. Avui posarem el focus en el mar com a ecosistema en perill. Malgrat la seva riquesa i importància, un 70% de la superfície del planeta és oceà.
5: En parlarem en uns minuts a l'espai per l'entrevista amb Marina Monsonís, artista visual i autora del llibre Mar a Mar. I homenatge a Antoni Gaudí.
7: Coincidint amb el centenari de la seva mort, Ràdio Nacional i Radio 5 estrenen aquest diumenge el documental sonor Antoni Gaudí, un siglo sin el genio, que explora el llegat de l'arquitecte resseguint el fil conductor de la Sagrada Família i descobrint la seva infància, projectes inèdits o els edificis que va dissenyar més desconeguts.
5: Gràcies. Ara és moment també per la informació de serveis. Coneguem com se circula el Servei Català del Trànsit. Fins ara, què? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a la demarcació de Tarragona perquè hi ha 3 vies tallades per manifestació, l'autovia 7 a l'altura de Tarragona i també la 27 tallada en els dos sentits de la circulació i la mateixa situació a la Nacional 240. Destaquem pel que fa als principals accessos a Barcelona, que els accessos del Vallès hi ha aturades a l'autopista P7 a l'altura de Santa Perpètua, en un tram de 3 quilòmetres en sentit sud, en sentit Tarragona, i també retencions entre Badia i Barberà del Vallès a la calçada en sentit nord, en sentit Girona. Pel que fa a les rondes de la capital catalana, aturades a la ronda litoral a l'altura de la zona portuària i de Bon Pastor en sentit Trinitat i també la ronda a dalt a l'altura de Vall d'Hebron en sentit Trinitat. De moment això és tot. Molt bona tarda.
5: I també ens interessem per la previsió del temps. AM, Juan Carlos Piña.
11: Durant les pròximes hores a Catalunya anirà disminuint la nuvolositat encara que no es descarta algun ruixat puntual. Les temperatures tendeixen avui a baixar més notablement a l'est de Girona, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona, 23 a Girona.
0: Edició migdia. Anna Bañeres.
5: Aquest divendres es commemora el Dia Internacional del Medi Ambient, una jornada per conscienciar sobre la importància de protegir i preservar els ecosistemes que ens envolten a petita i gran escala. Amb els efectes del canvi climàtic cada cop més evidents, la jornada també vol posar al centre del debat la necessitat d'impulsar polítiques i accions col·lectives per preservar un medi ambient sense el qual no podem sobreviure. I nosaltres avui volem centrar en un ecosistema que encara no ho sembli, també està en perill, el mar. A Catalunya hi ha 85.000 hectàrees de costa que aplega milers d'espècies que en les darreres dècades van minvant. Fa 5 anys que l'anterior govern havia d'haver creat, sota l'aprovació del Parlament, un organisme amb l'objectiu de protegir i repoblar no només el mar, sinó tot el medi ambient català. Parlem de l'Agència Catalana de la Natura. Les entitats ecologistes urgeixen el seu desplegament en un context, a l'Eloi Sadurní, de retrocés biològic.
12: La població d'espècies marines a Catalunya ha disminuït un 11% en 2 dècades i 20 punts des de l'any 2015, segons les darreres dades de l'Observatori del Patrimoni Natural de la Generalitat. L'encara no nascuda Agència Catalana de la Natura ha de centrar-se, segons el responsable de Medi Ambient d'Ecologistes en Acció, Jaume Grau, en la biodiversitat.
13: Mesures de recuperació d'hàbitats clau, com són la posidònia oceànica, una planta aquàtica fonamental, endèmica, per tant exclusiva del Mediterrani, que té una importància vital pels ecosistemes. Pot fer també propostes de plans de conservació, però els hauran d'executar altres organismes en moltes ocasions, com poden ser la Direcció General de Pesca o també fins i tot organismes com la Direcció General de Costes o Ports de la Generalitat.
12: Segons fonts del Departament de Territori, el govern s'ha compromès a activar l'agència en aquesta legislatura i l'ha inclòs dins el paquet de 100 milions d'euros per la conservació i restauració de la natura inclòs en els pressupostos, una dotació que Ecologistes en Acció considera insuficient.
5: Sovint, quan parlem de medi ambient, pensem en boscos, muntanyes, territori, però parlar del mar també és parlar de biodiversitat, canvi climàtic, contaminació, sostenibilitat. El 70% del planeta està format per l'oceà. Marina Monsonís, artista visual i escriptora de Mar a Mar. Molt bona tarda.
14: Hola, molt bona tarda.
5: Mar a Mar utilitza un llenguatge de barri per recuperar aquella memòria dels oficis de mar, però també busca reobrir el debat de la sostenibilitat?
14: Sí, busca obrir aquest debat de la sostenibilitat, perquè la sostenibilitat és un concepte que s'està tornant com a buit, no? Inclús es pot utilitzar no? D'una manera com per fer greenwashing, no? Tu ets una gran empresa que contamines la mar, per exemple, abocant, no sé, molt de petroli, i després fas una netejada de plàstics i amb això ja sembla que estiguis salvada, no? Llavors, Mar a Mar, d'alguna manera, a través d'aquest llenguatge de barri i popular, no? Que també rendeix comptes una mica aquesta recuperació d'una memòria que té a veure amb una forma de sostenir la vida, no? En les generacions de les meves àvies i dels meus avis tenien una forma de vida que estava molt més connectada amb la mar i que la cuidava molt més, no? El tipus de pesca que hi havia era molt més respectuosa, no? amb la mar, amb el medi. La gent se sentia part d'aquesta natura, no? Se sentia vinculada. Això d'alguna manera està desapareixent. Potser també podríem recuperar que allò que és un descart i que no li donem cap importància, no? Com aquests peixos que es llencen o que ja no se saben cuinar, no? Que això ho perdem i les nostres àvies i els nostres avis doncs sabien com cuinar-lo, com cuinar, com aprofitar, etc.
5: Aquesta essència és la que ens estem perdent? Aquesta proximitat, aquesta relació, aquesta interacció?
14: Jo penso que la meva generació, almenys, hem tingut una educació de la separació, no? El que és la mar de la muntanya o la terra de l'oceà, de l'aigua, l'hem après de forma separada, no? I no estem separades. Tot el que li passa a la mar i tot el que li passa a la terra tenen una relació directa i nosaltres estem relacionades. O sigui, per posar-te un exemple molt clar, totes les escombraries electròniques que aboquem a mars africans a través d'un filtratge que va a través de la terra, no? Que nosaltres enviem, no? en el continent africà, després els metalls aquests pesats filtren per terra, arriben a la mar, els peixos s'ho mengen i aquest peix, no?, que ve de l'Àfrica a través d'una explotació molt violenta que afecta molt a les persones, no?, que viuen, no?, en aquests pobles costaners del Senegal, de Gàmbia, a part que els afecten elles a la seva economia i al seu ecosistema, etc. Nosaltres ens els acabem menjant aquí, no? També a causa d'aquesta manera que tenim d'entendre les coses mentre estem no estem cuidant la pesca del territori català, estem violentant un altre tipus de pesca i d'ecosistema, però l'oceà i el mar, o sigui, és un. És a dir, no estan dividits. Clar que tenim els diferents tipus de mars amb els seus noms, no?, per territoris, però l'oceà és un, està completament vinculat. I el que li passa a la terra li passa a la mar, i el que li passa a la mar ens passa a nosaltres també. Llavors, viure d'alguna manera en aquesta connexió, no?, en aquesta proximitat, ens fa sentir-nos part d'aquests aquests llocs, aquests territoris, no? I formar part d'aquesta natura, perquè nosaltres som natura i tot el que li passa a l'entorn ens passa a nosaltres.
5: Marina Monsonís, artista visual, escriptora de Mar a Mar, gràcies per atendre l'entrevista de l'edició Migdia. Molt bona tarda.
14: Moltíssimes gràcies, un plaer.
15: Edició Migdia.
5: L'aterratge del Papa Lleó XIV demà dissabte a Madrid posarà en marxa un itinerari de 6 dies i 2.500 quilòmetres, un viatge on tot està planificat al mil·límetre, especialment la seguretat. A Catalunya, els Mossos han preparat un dels dispositius més grans mai vistos a la capital catalana. Sergi Bassoles.
16: 5.600 Mossos, 500 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 950 efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, així com agents de seguretat de Casa Reial i de la Gendarmeria de la Guàrdia Vaticana. Un dispositiu de màxims en el que hi haurà vigilància per terra, mar i aire amb unitats policials especialitzades. Un macrodispositiu que s'emmarca en un context d'alerta 4 sobre 5 antiterrorista i amb un escenari geopolític complex amb diversos conflictes bèl·lics oberts. Intendent dels Mossos, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu Albus.
17: Això no és cap secret per ningú. Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. Aquí, a més, concorre gran afluència de persones, autoritats, de molta rellevància i amb molta significació.
16: Un dispositiu que limitarà moltíssim els moviments de la ciutadania en els diferents punts on passarà la visita pontifícia, tant a Barcelona, a Montserrat, com a les carreteres pròximes a la presó de Brianzú que el pontífex visitarà. Els Mossos blindaran amb controls d'accés als punts de major afluència.
17: Tenim la mirada posada que tenim grans aglomeracions de persones i, per tant, ja des d'un punt de vista de la seguretat, però també de l'emergència, hem de preveure plans d'evacuació o hem de preveure com en un moment donat podem fer moure les persones o no permetre que entrin més persones a determinats espais.
16: També s'establiran diverses càpsules per facilitar la mobilitat de les autoritats tallant els carrers a mesura que vagin passant. Sens dubte, però un dels moments més crítics i en el que el Papa estarà més exposat serà el trajecte que farà dimecres 10 per arribar a Sagrada Família. Lleó 14 recorrerà uns 1.200 metres amb cotxe descobert, el famós papamòbil, pel carrer Rosselló i baixarà per Sardenya fins a l'accés a la Basílica. La Policia Nacional serà qui s'encarregarà de la seguretat a l'interior de cadascun dels escenaris, des de la Sagrada Família, la Catedral, l'Estadi Olímpic o l'Església de Sant Agustí, entre d'altres. En quant a la seguretat a l'aeroport, l'arribada i la partida del Sant Pare anirà a càrrec de la Guàrdia Civil.
5: I de la cultura, avui estrena mundial oficial de la nova producció de Le Nozze di Figaro de Mozart. Els detalls, Agnès Batllà.
18: Com a artista visual que és, Marta Pazos parteix de la idea d'un gran pastís de casament com a metàfora de l'escala social. Un univers vistós i colorista, segell inconfusible de la gallega que ja va destil·lar Àlex Sinavé i que ara li serveix com a element central per fer una radiografia de l'arrogància d'una classe dominant abans de la Revolució Francesa i l'enginy del poble per sublevar-s'hi.
19: A mi m'interessava esta tensió entre lo sofisticado y lo puramente cómico, ¿no? Y creo que ahí encuentra también su frescura la puesta en escena, que es algo muy bello y siempre hay un camino hacia lo sublime en lo plástico, però està tratado d'una forma molt irreverente.
18: Una òpera còmica, bufa, amb missatge, amb una partitura que és un laboratori humà on cada gest, cada silenci i cada mirada adquireixen valor dramàtic. Amb dos mons molt oposats, el masculí i el femení. L'un individualista, agressiu i possessiu, l'altre sensible, intel·ligent i generós, on es confronta la noció de seducció preguntant-se sobre què significa ser home o dona avui dia, què significa ser parella i els límits dels desitjos. Víctor García de Gomà és el director artístic del Liceu.
20: Jo crec que Nozze és més vigent que mai perquè interpel·la les estructures de poder, les actuals. Sota aquesta aparença de comèdia d'embolics és una autèntica radiografia de les relacions i de la violència sobre els cossos i els desitjos.
18: Crítica, enginy i exuberància inspirada en el concepte camp de Susan Sontag, on la paròdia i l'artifici esborren la immoralitat. 14 funcions, Le Nozze di Figaro al Liceu fins al 21 de juny.
5: I a tres quarts de dues, els esports, Marc Lluc, bona tarda.
21: Hola, bona tarda. Esports. El futbol amb les seleccions espanyoles masculina i femenina, les dues amb molts jugadors i jugadores del Barça i catalanes, són protagonistes amb la masculina, on ahir va debutar Marc Bernal, amb empat a un de l'amistós contra Iraq, i avui viatja als Estats Units rumb al Mundial, i la femenina, que se la juga aquest vespre contra Anglaterra per ser primera de grup a la fase de classificació també pel Mundial. I mentre continua la planificació dels clubs catalans de cara a la pròxima temporada, i el Sabadell juga en fase d'ascens a segona. I protagonisme també pel bàsquet, on el Joventut necessita avui guanyar el Baskonia per no quedar eliminat als quarts de final de l'ACB, i el Barça va perdre ahir a casa i s'ho jugarà tot demà a Múrcia. I l'handbol, amb el Barça jugant a la Copa del Rei d'Alacant. Comencem. I comencem precisament per aquí, perquè està en joc des de la una de la tarda aquest partit entre el Barça i el Valladolid, que obre la Copa del Rei d'handbol a Alacant. Com van les coses, Jaume Riera? Bona tarda.
2: Què tal, Marga? Bona tarda. El partit es troba a la mitja part. Al descans guanya el Barça de 3 gols, 15-12, contra l'Atlético Valladolid. Un partit que ha començat amb un parcial de 0-4 a favor dels castellans, però que a poc ha vist com el Barça anava reaccionant fins al marcador que diem 15-12 a la mitja part.
21: Doncs realment ha estat un inici poc esperat. Estarem amb tu cap al final. Gràcies.
2: Fins ara.
21: I parlem de futbol. El Barça continua planificant la temporada dels despatxos i també la pretemporada. Ja en sabem alguna cosa, Josep Cabel. Bona tarda.
4: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs sí, ja sabíem que la pretemporada pel Barça començaria el 13 de juliol. D'això ja ens envien informat i que, evidentment, a part de que aquell dia els jugadors passaran les proves mèdiques i físiques, que la primera part de la pretemporada, com en els darrers anys, passaria per la ciutat esportiva del Barça. Però avui mateix ja han publicat que entre el 27 de juliol i el 3 d'agost faran un estatge de pretemporada a St. George Park. Recordem que és un lloc privilegiat, on segurament, Marga, no farà tanta calor com, per exemple, fa la ciutat de Barcelona, on habitualment fa les concentracions de la selecció anglesa i on, per exemple, el Barça ja va completar part de la pretemporada els anys 2014 i 2016. Mm-hmm. Això sí, ja veurem de cara a aquella pretemporada, Marga, quants jugadors tindrà a disposició Hansi Flick, perquè en principi els nou mundialistes segur hi seran, els Chesney, Balde, Gerard Martín, Marc Asador Bardagi, si és que encara continua la disciplina del club, o Marc Bernal, però en principi, com aniran tornant poquet a poquet a les seleccions en funció del que avancin al Mundial, doncs és possible que alguns d'ells no pugui estar ni tan sols en aquesta part de pretemporada.
21: Però, Josep, dels que presumiblement sí que hi serà a l'inici de la pretemporada és Marc Bernal, que no jugarà al Mundial però que ahir va debutar amb la selecció a l'amistós contra Iraq.
4: Sí, va ser de lo poc destacat d'aquell partit amb empat a un, on Ferran va marcar el gol de la selecció i va ser segurament el millor del partit. D'altres no van estar tan encertats com el porter blaugrana Joan Garcia. També van jugar d'inici, a part de Marc Bernal, Gavi i Dani Olmo, i Eric, que tornava quasi 4 anys després a la selecció, va jugar la segona part. Però sense cap mena de dubte, com deies, el més destacat, el debut en partit de la selecció absoluta, ja havia jugat en d'altres categories, d'un Marc Bernal molt i molt feliç, insisteixo, per aquest debut amb la selecció. Anem a sentir-lo.
22: Es un día para que me voy a acordar toda la vida. Al final llevo soñando esto desde pequeño y, como has dicho tú, cuando llegué por primera vez la sub-17, todos soñábamos con debutar con la absoluta.
4: La resta de blaugranes, com et deia, Marga, ni tan sols van estar convocats, van seguir el partit allà a Riazor com a espectadors, una selecció que ja està viatjant cap als Estats Units. Recordem que debuta el dia 15. I per acabar, simplement, Marga, en tema marcat, de moment continuem sense novetats i, com sempre diem, de moment més centrats a les sortides que no pas a les entrades, tot i que tinguin tancat algun fitxatge que anunciaran properament, sobretot i especialment les de Marc Asador o Ansu Fati o els propis Ter Stegen o Jules Koundé, que, per cert, també va jugar ahir amb una derrota la selecció francesa davant de Costa d'Ivori i on, per cert, va ser bastant criticat per els periodistes que seguien a la selecció francesa.
21: Un Koundé que aquesta temporada doncs, potser no ha estat al nivell que ha estat en d'altres i veurem quin serà el seu futur, tot i que va dir que ell tenia contracte i l'escoltàvem l'altre dia, Josep, i que pensa continuar al Barça. Veurem què és el que passa, no?
4: Ah, això mateix, uh-huh. Bueno, que és el que passa, insisteixo, ahir bastant criticat, però en tot cas un fixe de cara a l'11 titular d'una França que, tot i perdre ahir un partit amistós, continua sent, juntament amb Espanya i Argentina, la gran favorita de cara al Mundial.
21: Gràcies, bona tarda.
4: Fins ara.
21: I continuem amb les seleccions, ara la femenina, perquè amb 11 jugadores del Barça i 7 catalanes en total, algunes del Barça i altres que no, té avui un partit vital a Son Moix contra Anglaterra. Totes dues seleccions es disputen el primer lloc del seu grup de classificació pel Mundial que dona accés directe al campionat. L'equip de Sonia Bermúdez necessita guanyar per més d'un gol per recuperar el primer lloc amb gol average favorable perquè les angleses van guanyar a casa per 1-0. L'ex blaugrana Mariona Caldentein, que juga a casa perquè serà a Mallorca aquest partit, t'explica com poder guanyar per 2 gols.
23: Queremos, obviamente, intentar meter el primero cuanto antes, pero sabiendo que bueno, que también puede ir por momentos y que tenemos mucha calidad y mucho gol arriba y que al final nuestra intención siempre es ganar y atacar, así que no hay nada diferente en ese sentido.
21: Doncs el partit serà a les 9 de la nit a Mallorca, Son Moix, i no serà el darrer de la fase de classificació perquè dimarts, dia 9, s'enfrontarà la selecció espanyola a Islanda a Reykjavik a la mateixa hora. Van guanyar 3-0 el partit d'anada a Castalia. Per tant, tot sembla indicar que qui guanya avui el partit per aquesta diferència de gols, si és Espanya, serà primera de grup i es classificaria directament pel Mundial, perquè si no s'hauria de fer la repesca. Recordeu, amb 11 jugadores del Barça i 7 catalanes en total. I deixem les seleccions, ens centrem en els equips catalans de futbol al marge del Barça, del que ja hem parlat. Ho hem de fer ara del Girona, perquè després de donar i per fi explicacions als responsables de l'equip gironí, continuen la planificació de cara a la pròxima temporada a segona, recordem-ho, i amb l'objectiu d'assolir quan abans millor l'ascens. Girona, Josep Guardiola.
1: Després de la roda de premsa d'ahir, si hi ha algun tema que interessa sobretot als aficionats, aquest és l'esportiu. Quique Cárcel, que ja l'escoltàvem ahir parlant de com ha de ser el nou entrenador, també té al damunt de la taula la renovació de la seva plantilla. Actualment li queden 19 jugadors amb contracte i alguns cedits aquesta temporada que tornaran cap a Montilivi. L'explicació i el dibuix general de la plantilla l'explica el mateix Cárcel.
3: Crec que tenim molta gent que ha estat aquest any sota contracte. Hi ha algun jugador que que no té contracte i podria ser que es plantegés alguna renovació. Hi ha jugadors que venen cedits que jo crec que són molt interessants, però a la vegada també dependrà de l'entrenador si creu que són interessants. La clau serà una miqueta al mercat, perquè si realment jo tinc al cap que hi ha jugadors que són, no vull que surtin, però venen realment ofertes importants, tindrem que replantejar què és el millor per al club en cada un dels casos.
1: En tot cas, en tots els noms que té al damunt de la taula, per Quique Cárcel té jugadors intocables, però la realitat és una altra, com explica ell mateix.
3: Els intocables són els que sortiran. Cada any em passa. Per mi hi ha uns intocables que sortiran, segur. O crec, o prevec que sortiran. Crec que hem d'anar a poc, veient una miqueta les reaccions del mercat. La gent respecta molt el Girona avui en dia, perquè saben una miqueta del tipus de jugador que tenen. Jo he rebut ja moltes trucades de molts directors esportius que tots m'han animat i m'han dit que tornarem segur. Però a la vegada anàvem amb dos o tres jugadors. I aquí és on veig que tenim valor i tenim bons jugadors i hem de treballar-ho bé.
1: Entre els jugadors que no tenen contracte i que podrien seguir, Cristian Estuani i David López. I per altra banda, jugadors de molt pes, com explica el mateix director esportiu, que tindran ofertes molt rellevants per deixar Montilivi.
21: Gràcies, doncs haurem d'estar molt pendents tot aquest estiu del que pugui passar amb el Girona, que recordeu, jugarà la temporada vinent a segona divisió, l'Espanyol ho farà a primera, es va salvar doncs a la recta final de la temporada i també estan planificant amb Motxe al capdavant a la secretaria tècnica, però de moment estan fent renovacions del femení. Lucía Vallejo renova fins al 2028. La lateral a l'esquerra continuarà defensant la samarreta blanquiblava durant les tres properes temporades fins al 2028. Ha estat una de les peces fonamentals de l'equip gràcies a la seva regularitat, compromís i rendiment sobre la gespa. I atenció avui al Sabadell, que se la juga a la nova Creu Alta, on rep el filial del Real Madrid, el Real Madrid Castilla, en el partit de tornada de la primera eliminatòria de la fase d'ascens a segona divisió i ha de remuntar el 2-0 en contra de l'anada si vol continuar viu, diu el seu tècnic Ferran Costa, que estan preparats.
6: Tots formem part d'aquesta nit que volem construir. Jo tinc moltíssima confiança en el meu equip, tinc moltíssima confiança amb la màgia que té aquest estadi i tinc moltíssima confiança en el futbol que podem fer. Ho hem de construir entre tots, ho hem de lluitar entre tots perquè les coses soles no venen, s'han de treballar, però sento que estem preparats per fer-ho.
21: Doncs veurem què és el que passa en el partit d'aquest vespre. I recordeu que diumenge són les eleccions del Real Madrid després de 20 anys sense fer-les amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme, que ahir va estar a Tablero Deportivo de Radio Nacional d'Espanya i parlava de Haaland, tot dient que sí que arriba al Madrid.
8: El caso de Haaland tiene un contrato de más largo plazo con el City. Habrá que sentarse, por supuesto, con respeto con el City, pero Haaland al final pues tiene una cláusula y son decisiones que estaban habladas y hay una claridad. Si yo soy presidente del Real Madrid, jugarán en el Real Madrid.
21: Doncs això és el que diu. Ja veurem diumenge eleccions. I en bàsquet, el Joventut necessita avui la victòria a l'Olímpic contra el Baskonia per no quedar eliminat als quarts de final de l'ACB. Jorge Güero, bona tarda.
24: Bona tarda, Marga. Caixa o faixa, tot o res aquesta nit per a la penya davant el seu públic, que ben segur enregistrarà una de les millors entrades de la temporada i posarà tot per gaudir d'un ambientàs, perquè està clar, Marga, tothom ha de donar aquesta nit una pas endavant si no volen que aquest sigui el darrer partit del curs 25-26. Els primers que hauran de fer aquesta passa endavant, sens dubte, són els jugadors, especialment en l'aspecte defensiu, per igualar el físic dels basconistes, que es van menjar literalment la penya a l'últim quart del partit de dimecres amb un parcial de 26-11 que va provocar la derrota en un match, doncs, la veritat, molt igualat fins durant els tres primers terminis, fins al darrer quart. Recordem, no hi és ante Tomic. Avui les opcions a la pintura tornen a passar novament pel pivot suec Simon Birgander, que dona les claus de la millora en la prèvia del partit.
0: Tenemos que jugar como los primeros 30 y hacer nuestro trabajo bien, cerrar el rebote como hicimos en los 30 primeros minutos, aprender un poco a jugar mejor contra la zona suya que nos jodió un poco en el último cuarto y ser más sólidos.
24: Afegeix Birgander per engrescar els penyeros.
0: Pues sí, creo que podemos competir contra este Baskonia. Es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
24: El base nord-americà Marcus Howard segueix en baix als basconistes. El partit a les 9, recordem, segon match de la sèrie dels quarts de final al millor de 3, que efectivament domina Baskonia per 1-0.
21: Gràcies, bona tarda. I el Barça no va aprofitar ahir el recuperat factor pista contra l'UCAM, que va guanyar el Palau, i l'eliminatòria es decidirà demà a Múrcia. Dani Esclusa, bona tarda.
7: Bona tarda, Marga. Una pena perquè l'eliminatòria s'havia posat de cara pel Barça després de la contundent victòria a Múrcia, però ahir no van saber tancar-la davant un Palau convertit en el de les grans ocasions que va estar apretant fins al final. L'alè barcelonista Joel Parra explicava d'aquesta manera la derrota.
9: La proposta sebassonal no ens ha parat una mica del ritme i ens ha penalitzat. Han estat molt més encertats que el primer partit, també era normal, no? Allà a casa, doncs, van tindre molt poc encert i ja et dic, toca analitzar el partit, toca recuperar-se i tenim una final el dissabte perquè volem seguir en aquests play-off.
7: Els blaugrana, que van anar per darrere en el marcador durant tota la primera meitat, van arribar a tenir 3 punts d'avantatge en el darrer període. Finalment, però, l'UCA amb Múrcia va estar més encertat en els últims minuts i es van portar el partit 87-90. En l'última jugada, primer Joel Parra i després Kevin Panther van fallar els seus llançaments de 3 que haurien portat el partit a la pròrroga. Abans, el Barça va protestar molt 2 jugades amb Jan Vesely com a protagonista que els àrbitres van assenyalar en contra. El desenllaç de l'eliminatòria el coneixerem demà amb el tercer i definitiu partit que es disputarà al Palacio de Deportes de Múrcia a partir de les 9 de la nit.
21: Gràcies, bona tarda.
7: Bona tarda.
21: I tornem a l'handbol, a veure aquesta final Barça contra el Valladolid a la Copa. Jaume.
2: Doncs es manté aquest avantatge de 3 gols, Barça 16, Valladolid 13. Estem al minut i mig de la segona part, al minut 31 i mig. Recordem que amb aquest marcador el Barça estaria a semifinal, s'enfrontarà o bé al Cuenca o bé al Nava per un lloc per la final. El Nava, per cert, un cop acabi aquesta Copa del Rei, haurà de jugar la promoció de permanència per continuar la Lliga Sobal. Per l'altra banda del quadre s'enfrontaran Bidasoa i Torrelavega d'una banda i León, anfitrió d'aquesta Copa del Rei, contra el Huesca.
21: Gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
21: I acabem, el català Marcel Granollers i Horacio Ceballos estan jugant les semifinals de dobles de Roland Garros contra els italians Bolelli i Babasoni. És tot, bona tarda.

0: Día. Radio Nacional. Radio 5. Ana Bañeres.
1: Bona tarda. 17è dia de mobilitzacions de mestres i docents, avui amb la tercera vaga i manifestació unitària a Barcelona després que majoritàriament el col·lectiu rebutgés l'acord del departament amb els sindicats i sense avisos que això canviï com a mínim fins dimarts vinent, perquè coincidint amb el primer dia de visita del Papa a Barcelona han tornat a convocar una nova jornada d'aturada de Vic Canyo d'Ustec.
2: Avui hem convocat vaga, cridem també a la vaga el dia de la visita del Papa per bloquejar Catalunya també. I, per tant, un missatge clar als docents i a les docents d'aquest país. No tenim cap mena de dubte que heu votat conscientment perquè voleu continuar aquesta lluita, voleu continuar aquestes vagues, que és el que necessita l'educació de Catalunya. Per tant, l'USTEC, estarem al vostre costat fins a guanyar tot el que faci falta.
1: A hores d'ara, la protesta se situa davant el Parlament després d'un matí de talls a la xarxa viària i que alguns docents hagin entrat a l'interior de serveis territorials per exigir la dimissió de la consellera Niubó. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb l'Helena Ramos a les vies de so i l'Albert Vaques a Control Central. De seguida ampliem tot abans, però la informació de serveis... Coneguem com se circula aquesta hora. Servei Català del Trànsit, fins ara, que bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a Tarragona, on continuen tres vies tallades per manifestacions. L'autovies A7, la A27 i també la Nacional 240, just a l'altura de Tarragona, estan restringides en tota la seva totalitat, com dèiem, per manifestacions. També destaquem pel que fa als principals accessos a Barcelona. Hi ha alguns trams de retencions a l'autopista AP7 entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona, 5 quilòmetres de circulació força lenta amb aturades, i també a la mateixa autopista P7 en sentit sud a l'altura de Santa Perpètua, a la C-17 per Càmeres. També observem aturades entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona, i acabem situats a les rondes, on hi ha aturades a la ronda de l'altura d'Horta en sentit Trinitat, i també a la ronda litoral hi ha retencions a l'altura de Bon Pastor en sentit Trinitat, i també en sentit Besòs aturades a la zona portuària. De moment això és tot. Una bona tarda.
1: I la previsió del temps a EMET, Juan Carlos Piña.
4: Durant les pròximes hores a Catalunya anirà disminuint la nuvolositat, encara que no es descarta algun ruixat puntual. Les temperatures tendeixen avui a baixar, més notablement a l'est de Girona, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona, 23 a Girona.
0: Edició migdia. Ana Bañeres.
1: Els mestres han tornat al carrer en la tercera vaga unitària i no serà l'última. Aquest matí han anunciat que tornaran a buidar les aules dimarts, coincidint amb el primer dia de visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Hores d'ara, la protesta, que suma el 17è dia de mobilització, se situa davant el Parlament, tot després que aquest matí han tallat la ronda litoral i han entrat a l'edifici dels serveis territorials amb crits en contra de la consellera Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Recordem que aquesta aturada arriba l'endemà del rebuig al preacord que divendres passat van signar els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació, i de moment les xifres avalen, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, 15.000 docents han sortit al carrer. Laura Hurtado, bona tarda.
5: Bona tarda. El sector educatiu ha sortit al carrer en una nova jornada de vaga unitària després del rebuig del col·lectiu al preacord, que el govern assegura que tirarà endavant sense el suport del sindicat majoritari USTEC. Els docents reclamen millores que permetin revertir les mancances estructurals als centres i critiquen que les propostes del govern fins ara no resolen aquestes necessitats. La Marina és professora de secundària.
6: Segueixen sent molts alumnes per aula. L'atenció a la diversitat, doncs, puc posar l'exemple de la meva tutoria, que tinc 25 alumnes i 10 tenen PI, que són plans individualitzats, s'ha de fer adaptacions, s'ha d'estar per ells, s'ha de fer una atenció individualitzada, que no es pot portar a terme, evidentment, perquè no tenim temps.
5: L'USTEC, després de demanar el sí al preacord, exigeix reobrir les negociacions i hauran d'assegurar portaveu.
7: I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda, admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar, doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve, i l'altre, i l'altre.
5: En paral·lel, els sindicats que s'han desmarcat del pacte han convocat una vaga el pròxim 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i la selectivitat.
1: Gràcies, Laura. Doncs en paral·lel a aquesta aturada, els professors de secundària han valorat positivament la reunió avui amb el Departament d'Educació en el procés de negociació per acabar d'ultimar el preacord al que han donat suport. Eloi Sadurní.
8: Bona tarda. Tot i continuar avui amb el procés de negociació com Comissions Obreres i UGT i al contrari d'USTEC, que ha declinat reunir-se avui, el sindicat Professors de Secundària recorda al departament que encara queden serrells per aconseguir el seu sí definitiu. Ignasi Fernández n'és el secretari general.
9: Havíem proposat que intenti accelerar els tràmits per recobrar o retornar el deute dels sexenis, que intenti accelerar-ho, i algunes propostes concretes sobre el currículum, que som l'únic sindicat que portem mesos amb aquesta reivindicació, des de l'eliminació del treball de recerca, a passar a fer les notes, diguem, numèriques, a mirar què passa amb algunes matèries que han perdut hores, com les ciències.
8: Qui també ha fet una crida a la resta de sindicats d'educació per continuar la lluita, diu, a través de les negociacions i un procés de reflexió on Professors de Secundària no planteja per ara vagues.
1: I coincidint amb la protesta dels docents, a Barcelona també s'ha manifestat el personal de les biblioteques públiques. A partir d'aquest divendres, els treballadors de tot Catalunya estan cridats a la vaga, de manera que s'estén l'aturada que fins ara es feia al centre de la ciutat de Barcelona i de la Diputació, Maria Huguet.
10: El sindicat CGT convoca el personal a una vaga indefinida cada divendres i dissabte. Reclamen un servei públic de qualitat i condicions de treball dignes. La Laura Solà és bibliotecària.
11: El que estem reclamant és que les administracions treballin de forma conjunta, es comprometin realment amb el sistema de lectura públic d'aquest país, perquè som equipaments bàsics. Som una infraestructura social més important que mai en aquests moments i invertir en biblioteca pública és invertir en societats democràtiques.
10: Asseguren que, com la comunitat educativa, lluiten pels serveis públics de Catalunya. La vaga coincideix amb els dies previs a la selectivitat que a Catalunya es farà entre el 9 i l'11 de juny.
1: Parlem ara d'una altra crida, la que fa el Banc de Sang i Teixits a les persones perquè deixin fet el seu testament vital, perquè la donació de teixits encara és molt baixa i no cobreix les necessitats dels pacients que poden necessitar vàlvules cardíaques, teixits musculoesquelètics o còrnies, entre molts d'altres. Ara el document de voluntats anticipades de la meva salut ja permet marcar específicament la casella per ser donant de teixits. Des del banc recorden que una donació serveix per ajudar 100 pacients. Marc Esparza.
12: Fins ara en el document trobava amb l'opció de ser donants, però ara ja es pot concretar que es vol ser donant de teixits. L'objectiu és incrementar aquestes donacions perquè no s'arriben a cobrir les necessitats. Anna Vilarrodona, directora del Banc de Sang i Teixits.
13: Les necessitats són tantes i cada dia s'incorporen noves tècniques quirúrgiques que fan possible que pacients que abans no es tractaven fan que s'incorporin més pacients. I, per tant, la necessitat i la donació no creixen amb la mateixa pendent. I amb alguns teixits no en tenim prou.
12: I recorden que ser donant de teixits pot ajudar a més d'un centenar de pacients.
13: Un sol donant de teixits pot ajudar pràcticament a més de 100 receptors possibles, perquè nosaltres tenim els diferents teixits, les còrnies, els segments vasculars, el teixit musculoesquelètic, és a dir, els ossos, els tendons, els meniscos... I a diferència dels òrgans, tenim la gran sort de que els podem emmagatzemar. És a dir, que no necessites que siguin utilitzats a l'endemà.
12: Les previsions del banc per aquest any són que se superin els 16.500 teixits trasplantats, però les necessitats podran ser superiors als 18.000 teixits.
1: Catalunya s'ha consolidat com un dels territoris de tota Europa on els ciutadans fan més testaments. L'any passat es va assolir el màxim històric de 144.000, segons dades dels notaris catalans. Climent Sabater.
14: Una xifra, la de 144.000 testaments del 2025, que suposa un de cada 5 dels que es fan al conjunt d'Espanya i un augment del 3% respecte a l'any anterior. Els ciutadans d'entre 56 i 70 anys casats mostren més interès per fer testament, segons explica la vicepresidenta dels notaris catalans, Raquel Iglesias.
15: La preocupació, lògicament, del ciutadà d'edat mitja, diguem-ne, pues que té ja certa família, cert patrimoni i les preocupacions sobre la seva successió estan més presents.
14: Per contra, el nombre d'herències va a la baixa. L'any passat es van autoritzar 60.000 amb un llegat amb un valor de 240.000 euros de mitjana.
15: Sí, això vol dir que la majoria de les herències, o moltes herències, doncs són de l'habitatge habitual i potser alguns estalvis.
14: Les herències cauen perquè el nombre de defuncions s'ha estabilitzat un cop superada la pandèmia. També cauen les renúncies a aquestes herències. N'hi va haver quasi 10.000 l'any passat, en la majoria de casos perquè s'heretava deute o per la liquidació d'impostos que suposava.
0: Edició migdia.
1: Les famílies dels tres motoristes que van morir en un accident al Fes al Segrià per la distracció d'una conductora han rebut amb consternació la sentència de l'Audiència de Lleida perquè només la condemna a pagar una multa, tot i que la Fiscalia demanava una pena de 6 anys de presó i una acusació particular 9. Una de les famílies ja ha recorregut aquesta sentència, també la Fiscalia, Pepa Sant Genís.
16: L'Audiència de Lleida ha condemnat només a pagar una multa a la conductora que va provocar la mort de tres motoristes a la carretera C12 al Fes al Segrià degut a una distracció. L'Audiència de Lleida diu que la conductora només conduïa amb una mà perquè bevia un cafè al volant que acabava de comprar en una benzinera, però considera que aquesta distracció no es pot considerar una imprudència greu i la condena per tres delictes d'homicidi per imprudència menys greu i a pagar una multa de 5.400 euros retirada del carnet de conduir 18 mesos i també a pagar més de 300.000 euros d'indemnització als familiars de les víctimes. La Fiscalia demanava una pena de 6 anys de presó i una de les acusacions particulars, 9 anys. L'advocat d'una de les famílies de les víctimes, Javier Prats, diu que ja han recorregut la sentència.
17: Va fer una maniobra totalment incorrecta. Ella sortia per la dreta i va creuar el carril esquerre i va col·lidir de forma frontal amb dos motos. Pensem que això és una imprudència greu. Hagués pogut fer altre tipus de maniobra, hagués pogut frenar i no va fer cap tipus de mesura. Pensem que això no pot tenir una pena de multa tan sol i pensem que és un missatge contradictori a les polítiques de seguretat vial.
16: L'accident va passar al setembre de l'any 2022 i van morir un veí, una veïna de Lleida de 43 i 34 anys i una veïna de Logronyo de 44 que viatjaven a les dues motos.
1: Per cert, que el Servei Català del Trànsit tornarà a fer una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. Aquest 2026, fins a 31 de maig, han mort a les carreteres catalanes un total de 21 motoristes, el 40% del total de les víctimes mortals en accidents de trànsit en els primers 5 mesos de l'any. 2:21, el president del govern, Salvador Illa, demana al govern posar la directa per encarar la segona part de la legislatura un cop encarrilats els pressupostos de la Generalitat. La reforma del finançament o l'efectivitat de la llei d'amnistia són dos dels grans objectius fixats pel cap de l'executiu abans d'esgotar el seu mandat. Lorena Enns, bona tarda.
18: Bona tarda. Sí, amb l'horitzó d'estabilitat que, segons el president, donen els pressupostos acordats amb Esquerra i els Comuns, arriba el moment d'executar-lo. Coincidint amb pràcticament l'equador del seu mandat, Illa ha demanat al govern posar la directa i ha fixat els principals objectius pels propers dos anys. Conscient que la condonació del deute del FLA o la reforma del finançament depenen del Congrés, Illa ha incidit en qui posarà tot l'accent polític per fer-ho possible.
19: Posava directa com a organització. Posava directa i executar, complir, diguem-ne, portar a la pràctica allò que es dibuixa en aquests pressupostos, que és també plasma o que estava prèviament prefigurat en el pla de govern, i portar-ho a terme. No? Per tant, posava directa. I demano que posem a directa.
18: El cap de l'executiu també ha defensat la necessitat que la llei d'amnistia sigui efectiva per concloure el procés de normalització a Catalunya. En un discurs davant els directius del govern, Illa ha reivindicat que en els dos primers anys de mandat l'executiu està complint amb els acords d'investidura i també amb el pla de govern.
1: I en aquest sentit, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, treu pit de la negociació dels pressupostos, també dels acords arribats. Junqueras assegura que era necessari aquest pas endavant per donar resposta a les necessitats de la societat, tot i que manté que la seva aspiració és major. Ferran Cuixart, bona tarda.
20: Bona tarda. Sí, Junqueras manté que l'ambició d'Esquerra és alta, però la necessitat de donar resposta a la societat també ho era. Per això treu pit d'aquestes negociacions amb el PSC i, sobretot, diu, del moment. El líder republicà fa referència a les millores econòmiques i partides socials en diferents àmbits, però sobretot destaca el de l'educació, més diu en el context actual.
21: Aprovem pressupostos i destinem 500 milions addicionals a l'àmbit de l'educació justament perquè el govern tingui instruments per intentar resoldre el conflicte.
20: I reivindica així l'acord pressupostari, tot i que assegura que Esquerra sempre diu demanarà més ambició.
1: Gràcies. I de la política municipal, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona ha adjudicat la concessió del cinema Truffaut a l'empresa de Cambrils que va guanyar el concurs. Això posa fi a 25 anys de gestió per part del col·lectiu de crítics de la ciutat. La decisió ha obert una crisi entre els socis del govern municipal. Gemma Esteve.
22: Junts i Esquerra han votat a favor de l'adjudicació al considerar que no fer-ho podria suposar incórrer en una il·legalitat. Han desestimat així l'alternativa que proposava Guanyem, a qui acusen de voler-los desgastar. Gemma Geis, vicealcaldessa i portaveu de Junts, parla de crisi de confiança.
23: La legalitat, la confiança en les institucions en un procés de contractació també és important. Doncs, òbviament, hi ha un trencament de les confiances amb les formes de gestió i de la confiança política necessària en un equip de govern.
22: L'alcalde Lluc Salelles defensa que la proposta del seu partit, Guanyem, era viable. Aquesta passava per votar en contra de l'adjudicació, al·legant motius d'interès general, una opció que el secretari municipal no avalava clarament.
24: Nosaltres enteníem que estava justificat l'interès general i que per això votàvem que no. No hem votat que no ni per gesticulació política ni per altres motius, sinó perquè nosaltres considerem argumentat i justificat que hi havia un interès general.
22: Ara, sobre un període de 15 dies hàbils per presentar presentar recursos. Si no n'hi ha, la nova concessió serà per 2 anys, mentre els grups ja treballen per replantejar el futur model de gestió del Trufó i intentar revertir la situació un cop vençut aquest termini.
1: I del temps de la cultura, la Sala Beckett celebra 10 anys del seu trasllat al barri del Poble Nou de Barcelona amb una festa popular al carrer que durarà tot el dia. La celebració ha començat amb la presentació de la propera temporada, que comptarà amb Mario Gas, Oriol Pla, amb els nous espectacles de Victòria Spunger, Ferran Dordal i el tàndem format per Sergi Belbel i Òscar Roig, a més d'un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. Els detalls, Marta Orquín.
2: L'octubre de 2026 farà 10 anys que la Beckett va obrir la nova seu a l'antiga cooperativa Pau i Justícia del barri de Poble Nou de Barcelona. La pressió immobiliària va obligar-la a deixar l'edifici del carrer Can Alegre de Dalt a Gràcia, on va néixer el 1989. El trasllat va portar aquesta sala i laboratori de dramatúrgia contemporània al carrer Pere IV, on avui està celebrant una festa popular plena d'activitats al 10è aniversari d'una història d'èxit. Així commemora la nova temporada, que programarà 15 espectacles. L'obrirà Scoop d'Enric Folch, un muntatge del Centre Moral i Cultural del Poble Nou, emblemàtica entitat de teatre amateur. Estrenarà també 3 noves produccions: El Forat Blanc, el primer musical de la Beckett creat per Sergi Belbel i Òscar Roig, una adaptació del Castell de Kafka càrrec de Ferran Dordal, i Un home bo de Victòria Spunger. La temporada reflecteix el compromís d'aquest espai dirigit per Toni Casares amb el teatre actual i celebra el seu vincle amb el barri.
3: Incidir en la consolidació i evolució de la dramatúrgia contemporània i la de celebrar i agrair al barri de Poble Nou aquests primers 10 anys de convivència. Hem volgut incorporar en aquesta programació alguns dels noms representatius de diferents moments de la llarguíssima trajectòria artística de la Beckett.
2: La temporada també comptarà amb la dramaturga Mercè Sàrries, el tàndem Lluïsa Cuniller i Xavier Albertí, la pallassa Pepa Plana, Gola, amb Oriol Pla, Mario Gas, que debutarà a la Beckett interpretant un monòleg, o l'actor Oriol Genís, protagonista d'un cicle d'espectacles.
1: I ara parlem d'un projecte d'aquesta casa.
4: Pongo a su lado el músico Juan Sebastián Bach, Leonardo da Vinci y poca cosa más.
6: Esta semana en Documentos, Antoni Gaudí, Un siglo sin...
1: Aquest diumenge a la mitjanit s'estrena a Ràdio Nacional i Ràdio 5 el documental sonor Antoni Gaudí, Un siglo sin el genio, amb la Sagrada Família com a fil conductor per desentrellar un llegat que desafia el temps i tot l'establert al món de l'art. I ho fa just el 7 de juny, quan fa 100 anys del fatídic accident que va troncar per complet la vida de l'arquitecte més universal. A partir del seu funeral, el reportatge s'endinsa en la seva infància, descobreix projectes inèdits del seu pas per la universitat o fa una ruta pels edificis més desconeguts de Gaudí que li van servir de banc de proves per la seva obra magna. Més d'un segle d'història del monument més visitat de tot l'Estat, amb guió d'Agnès Batlle i realització de Maica Aguilera. En directe aquest proper diumenge a la nit i a la carta en format podcast a Ràdio Televisió Espanyola, Audio Documentos, Ràdio Nacional d'Espanya. I encara més recomanacions. La 18a edició del FITCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà, que se celebra des d'avui divendres fins al 13 de juny, al Teatre Casino, projectarà 82 produccions. Pilar Ribas.
7: És l'espot oficial d'un festival que ofereix enguany una 30ena de projeccions com a estrenes absolutes i el 66% tenen segell femení. Com a novetat, s'amplia un dia la programació, que començarà amb l'homenatge a la Filmoteca de Catalunya i la projecció d'una còpia restaurada de La ciutat cremada. La comèdia romàntica Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival, mesos abans que arribi a les sales de cinema. Cris Gambín, codirectora del festival, parla de la pel·lícula.
25: Una comèdia que és adaptació de l'obra homònima del Jordi Galceran, dirigida pel José Corbacho i amb un gran part de l'elenc, que és les cares més conegudes de la comèdia catalana, no? Per tant, començarem forts.
7: Burundanga competirà a la secció oficial juntament amb Forastera, Femení Singular, Els mals noms i Tanit. Joel Joan ha estat guardonat amb el Premi Montserrat Carulla. El festival reconeix la seva trajectòria com a actor, director, guionista i productor en la consolidació i popularització de la ficció en català. El lliurament del guardó tindrà lloc durant la gala de cloenda del festival dissabte 13 de juny.
1: I avui acabem amb The Cure. Després que la pluja deixés el Primavera Sound sense caps de cartell i una forta tempesta impedís actuar els esperats Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal, els britànics seran els protagonistes de la segona jornada de pagament. La previsió d'avui no apunta a pluja, així que el públic del Primavera també podrà veure Skrillex, Viagra Boys, Ralph Fishu i Jade, entre molts d'altres. Així arribem al punt final d'aquesta edició migdia. Gràcies per la seva atenció. Que passin molt bona tarda.